0: ¡Ven!
1: La Camitis llega a Conforama Castellón. Tenemos el colchón de matrimonio perfecto para ti. Colchón Flex por solo 399 euros. Corre a Conforama Castellón. Tienes hasta el 25 de mayo. Conforama.
2: Con Eixes Alerta Cas, l'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
3: En Castellón, la pasión por el deporte se vive en Onda Cero con Víctor Frank y Omid Sokut.
4: Claro, venga, va.

0: Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero, Castellón, 88.7.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de fer la guitza. Vol dir molestar, fer la punyeta, posar través o complicar les coses a algú. No en facis la guitza. És una expressió que pot ser suau, quasi de joc o més seriosa, depenent del moment. Perquè tots hem tingut algú que ens la fa. I si som sincers, també l'hem fet alguna vegada, sense mala intenció, o potser sí. Però en el fons ens recorda una cosa molt humana, que conviure no sempre és fàcil, i que a voltes també ens posem a prova els uns als altres.